0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Esta medianoche ha terminado el plazo para que quienes quieran comprar el ático de la Comunidad de Madrid, el ático por el que la Comunidad pagó 6.300.000 euros, presentaran sus ofertas. Ha terminado el plazo, pero hasta la semana que viene no vamos a saber si hay alguien que quiera comprarlo, además a ciegas, porque no se puede ir a visitarlo antes de comprometerse. Roberto Torija, buenos días.
2: Buenos días. Una vez terminado el plazo, ya se ha constituido la mesa de contratación y lo siguiente que toca es abrir sobres para valorar las ofertas que se hayan presentado, si es que se ha presentado alguna. Pero, como dices, acaban de confirmar en el gobierno madrileño que eso no se hará hasta el próximo miércoles 16 a la 1:00 p.m. En ese momento sabremos si alguien ha ofrecido dinero por comprar la casa. Un día después será cuando comparezca el consejero de Presidencia en la Asamblea para dar o no explicaciones.
1: 6.700.000 euros piden. En los deportes, hoy empieza la Champions, empieza el camino a la final del Metropolitano. Toni López.
3: Hoy, mañana y pasado, primera jornada de la Champions, empieza el camino a esa final que se disputa el 5 de junio en el Metropolitano de Madrid. Hoy desde las 7:30 la previa en redes sociales y la aplicación de la SER, a las 8:30 carrusel deportivo y a las 9:00 los partidos del día en el Bernabéu, Real Madrid, Inter de Milán, el Betis juega en Lille y el Villarreal en Dortmund contra el Borussia. Mañana Barça Feyenoord y Liverpool Atlético de Madrid, en el que estará Julián Álvarez, un Julián sobre el que habló anoche en el larguero Álvaro Morata.
4: Y el Atleti le necesita, ojalá que la afición le dé cariño, porque al final es...
5: Eso parece que va a ser lo más difícil ahora mismo, ¿no?
4: Ya, pero la gente tiene que entender que cuando tú estás en una situación así, ya ha pasado. Quieren ganar la Liga y quieren pelear la Champions y quieren... Necesitan a Julián.
3: Y en el US Open de tenis ha ganado Zverev a Darderi. Hoy empiezan los cuartos de final. De madrugada, Carlos Alcaraz jugará contra americano Ben Shelton.
1: Carrusel esta noche en la SER, hora 25, en SER Más y en la aplicación de la SER para los móviles.
6: Hoy por hoy, Maestrat.
7: Bon dia a tots i a totes. Avui, 8 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies hacia la ràdio, però primer anem en el horatge.
0: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
8: L'horatge.
7: La temperatura màxima per avui és de 31, la mínima serà de 22, hi ha una petita probabilitat de precipitació de 12 a 6 de la vesprada, únicament del 5%. L'índex ultravioleta màxim serà de 6 i ratxes de vent que aniran del nord a 10 km per hora de matí. De vesprada vindran per el sud i el sud-est a 10 i 15 km per hora i per la nit vindran pel nord a 10 km per hora.
9: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
10: ¡Bricocentro!
11: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
12: Bricolaje y decor.
7: I ara sí, anem a les notícies del dia d'avui, dia 8 de setembre. Es comencem, com sempre, en Vinaròs, i és que el pròxim diumenge, dia 13, tindrà lloc les botigues al carrer. I d'això ens parla la presidenta de l'Associació Comerciant de Vinaròs, Maria Àngeles.
13: Pues bueno, com sempre, una vegada més, el comerç de proximitat de la nostra ciutat i de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, sortim de nou al carrer el diumenge 13 de setembre. Estarem des de la plaça parroquial, carrer Major, hasta la plaça del Mercat i una miqueta de travessia a Sapor. Eixe serà el recorregut dels nostres carpes i dels comerços de proximitat que sortiran per a ofertar, tancar la temporada de primavera-estiu i donar el pas ja a el que és la tardor i l'hivern. La campanya de botigues al carrer, que en aquest temps, perquè vam començar un any al setembre, hi ha més de 25 anys, o sigui que són més de 50 sortides, vull dir que l'esforç ha sigut molt continu i que el que s'intenta des de l'Associació de Comerciants és donar activitat per a que mostrar que la població de Vinaròs dins de l'activitat de lo que és el comerç continua estant viu i molt actiu.
7: I ens anem fins a Benicarló, i és que la Fundació Caixa Benicarló va celebrar el divendres l'acte de lliurament de la 30a edició de les beques a l'excel·lència acadèmica, una convocatòria molt especial que va tindre lloc per primera vegada a la Casa Belda, nova seu de la Fundació Caixa Benicarló. La novetat d'enguany és que les beques s'ampliaran a l'alumnat de cicles formatius de grau superior en el 2027. L'esdeveniment, que va comptar amb uns padrins de secció com són Blanca Ferrer i Àngel Alberic, es va embarcar en l'any en què la Fundació commemora el seu 25 aniversari i va convertir este immoble emblemàtic en l'escenari d'una de les iniciatives més consolidades de l'obra social de Caixa Benicarló. En aquesta 30a edició, la Fundació ha reconegut l'esforç, la constància i l'excel·lència acadèmica de 12 joves procedents de 3 centres educatius benicarlandos. Cada beca està dotada a 1.500 euros, amb una aportació global de 18.000 euros destinada a donar suport a l'alumnat i a les seues famílies en l'inici dels estudis universitaris. D'això ens parla una mica el director general de Caixa Benicarló, José Manuel Galán.
6: L'import absolut de la contribució de la Fundació Caixa Benicarló supera els 266.000 euros. Sé que són números, però són importants. Vam començar en pessetes al curs escolar 96-97. Els alumnes de la primera edició ja tenen 48 anys. I a l'edició d'enguany, per instituts o col·legis de procedència, el resultat ha sigut 9 del Ramon Cid, 1 del Corbines i 2 del Col·legi La Salle. Per universitats d'impartició, 4 van a la Universitat de València, 4 a la Universitat Politècnica de València, 3 a la Universitat Jaume I de Castelló i 1 a la Universitat de Vic. Variaet per temàtiques, per universitats i per titulacions. Per a tots, l'elecció incorpora o comporta un canvi de ciutat, nous amics i motivació per experiències noves. Només un consell, aprofiteu-ho. I res, que ja m'ha acabat. Ara sí, si vos apropeu tots al fotobol que hem tingut preparat, que tenim preparat al pati de columnes, teniu una... Ah, sí, però... Mentre tant,

0: setembre, a les 9 de la nit, viu el 10K i el 5K nocturn de Vinaròs. Prepara't per a gaudir d'un circuit urbà ràpid i bonic amb vistes directes a la mar Mediterrània. Amb eixida i arribada al passeig Fora Fora, zona d'aparcament habilitada just al costat perquè vinguis sense complicacions i en creuar la meta, una fantàstica postmeta amb beguda, música i el millor ambient per a celebrar el teu esforç. Si tan sols vols volar en els 10 quilòmetres, com si preferissis gaudir del 5K corrent o caminant amb amics, aquesta nit és teua. Les places són limitades. Inscriu-te ja mateix en el web hj-crono.es. 10K i 5K nocturn de Vinaròs. Organitza Club Triatló Vinaròs amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs, CME i Diputació de Castelló.
1: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo. 96.

0: Cafè Ecològic, Gabriel Abad.
1: Dimecres 26 d'agost del 2026. Mira, Capicua. 26 del 8 del 26. Capicua si ho escrivim així, clar. Ara fa un mes teníem el cor... Buah. Era l'endemà de l'inici, per tant, continuàvem encara, l'endemà de l'inici de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, portarà sempre per a la història ixe nom, que arrencava un dissabte, que anava a ser un dissabte qualsevol de juliol, home, qualsevol, algú dirà, Sant Jaume, Santiago, bueno, sí, però un dissabte d'estos normals d'estiu, no?, que ja se sap que hi haurà més festeta, menys, l'activitat normal, alguns en vacances, altres no. I com es va girar, com es va canviar tota la història, tant que, clar, ara ja, quan passen coses d'estes, preguntem, i on estaves tu ixe dia, o tu te recordes on estaves, o què estaves fent? Mira, en esta primera qüestió, salut i li dono el bon dia al bon amic i col·laborador Gabriel Abad. Gabriel, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent.
1: Tu no estaries ni a la vall.
2: No, jo no estava en la vall. Jo, per a variar, i sabeu l'amor i devoció que tinc a la serralada pirenaica, jo estava en terres de Canfranc, a l'Alt Aragó, i quan dissabte de vesprada, a través d'amics i senzillament tafanejant en les notícies locals, veig incendi forestal a la Vall d'Uixó, i que la cosa pintava malament a causa de les condicions meteorològiques. Jo eixe dia estava, no arriba ni a 20 graus, i així era dia de ponentà i d'incendi.
1: Pues ixe és un poc el primer record, no?, quan ho tira la vista enrere. Ahir, Gabriel, es complia un mes, que jo, pues, al marge de que siguin per això com efemèrides o recordatoris, no sé si es val també, pues, per anar reflexionant, per anar aclarint, no ho sé, al mes d'un incendi d'aquestes dimensions, que és el que se pensa o per a què tindria que valer-nos?
2: Mira, jo crec que en la terminologia que se sol usar en els incendis hi ha algunes parts que no queden clares. Perquè des de determinades postures negacionistes, per exemple, se fa burleta del canvi climàtic i la seva relació amb els incendis. Però, com deia, no? Com deia Jack el Destripador, anem per parts. Bé, la primera. En tot incendi forestal cal diferenciar dos coses principals. Ignició i propagació. Què és la ignició? La ignició és el moment en què apareix el foc, en què apareix aquesta reacció química de combustió. Per tal que s'iniciï una ignició, necessitem un combustible, ho estic resumint molt, i un comburent. En aquest cas, el combustible seria la vegetació, i estic usant el terme combustible com un concepte termodinàmic, val? Perquè la vegetació no és combustible. És vegetació, per a un biòleg. Però des del punt de vista físic termodinàmic, és combustible per al foc. I se necessita un comburent com és l'oxigen. I alguna causa concreta que pot ser natural, i resumint molt, pot ser, i ses causes naturals al voltant, pot variar el percentatge, entre el 10-20% va persones, o causa relacionada amb l'activitat humana, ja entrarem a si és negligència, intenció, etc. Causa relacionada amb l'activitat humana al voltant d'entre un 70-80%. Ignició. Què la produeix? Generalment les causes naturals sol ser l'impacte d'un llamp. Jo n'he sigut testimoni d'uns quants i de com al cap de pocs minuts apareixia la columna de fum. No m'ho contaran, això ho he vist, i he seguit el protocol d'avisos a la central de Castelló per a que intervenguen els mitjans d'extinció, i afortunadament en aquests casos de Conat no ha passat. No així l'incendi de Sogorb-Gàtova. Ahir va ser el Conat, immediatament es va convertir en un foc perquè allò corria, mai millor dit, com la pólvora. Anem a veure parla de les causes, estic parlant de les causes d'ignició, les relacionades amb l'activitat humana, vull dir, la descripció està en el titular, activitat humana. Pot ser fàcilment per les espurnes que llança un tren, quan les rodes del tren freguen en la via. Són elements metàl·lics, produeixen espurnes, i això va passar en un incendi a Caudiel fa uns anys. No sé si van uns quants centenars d'hectàrees, senzillament. On hi ha infraestructures humanes, el risc d'incendi és elevadíssim, perquè n'hi ha activitat humana. Crec que en l'incendi de Riglos, este d'Aragó, va ser l'ús d'una maquinària no autoritzada ixe dia. Això són negligències, imprudències. En el cas de la vall, sembla, per les primeres investigacions, que les causes atribuïdes al ser humà, en este cas va haver una intenció de fer mal. I ahí, si aconsegueixen identificar i detindre a l'autor, li pot caure una bona. Tot i que, des del meu punt de vista, les penes per terrorisme mediambiental crec que encara es queden un poc curtes. Val? Val a dir també que la major part dels incendis en què l'humà està darrere solen ser imprudències i negligències, Vicent, no la intencionalitat. La piromania és una distorsió mental i apenes suposa el piròman, el Nerón, sí, l'emperador Neró, que crema pel plaer de veure com se crema tot. La piromania no arriba ni a un 2% dels incendis atribuïts a l'activitat humana. I en tot això, on queda el canvi climàtic? El canvi climàtic actua en la propagació del foc. Torno a repetir. El canvi climàtic no produeix incendis, no produeix ignicions, però sí pot afavorir alguns factors atribuïts al canvi climàtic, poden afavorir la ràpida expansió del foc, la propagació, que depèn de molts elements. L'orientació de la vegetació que està cremant-se, solana, ombria, el pendent, el règim de vents, l'estructura tridimensional i l'organització tridimensional de la massa forestal, el patró de creixement de la vegetació, el règim de sequeres, el règim, per tant, també de pluges, etc. Quan parle de factors meteorològics, pluges, humitat, insolacions, vents, immediatament ens hem de retrotaure a possibles conseqüències atribuïbles al canvi climàtic. Major temps de sequeres, deshidratacions molt més severes, insolacions i temperatures ja quasi, en alguns moments, incompatibles amb la vida o amb el funcionament correcte de la fisiologia vegetal, etc. Per tant, canvi climàtic intervé en els incendis? No en la ignició? Sí, en alguns factors com temperatura, deshidratació, etc., en la propagació. Què va passar en l'incendi de la vall? 39 graus, vent de ponent, una deshidratació dels teixits vegetals molt severa, i en fi, el foc corria com volia i per on volia.
1: Sí, senyor, això és el record d'aquest dia. Ha sigut una explicació fantàstica dels conceptes, dels termes ignició i propagació. Jo, si no és abusar, i vostè m'ho permet, senyor Gabriel Abad, m'agradaria que, pues ja de pas, aclarirem algun altre concepte que de voltes escoltem. De segur que tu també en algun moment o en algun lloc o en algun bar esmorzant o algo, hauràs sentit algú que diu, ui, per exemple, referint-nos al cas de l'incendi de la vall, però no té per què dir, ui, i tant de temps que ha passat, que ja no n'hi ha ni flames ni res, com és que oficialment no està extingit? Sí. Podem aclarir un poc tot això, sí. A què es referís?
2: A veure, l'incendi té, diguem, durant les fases d'extinció diversos estats, no? I clar, en estos termes tècnics són termes tècnics que usen generalment els mitjans d'extinció per a saber en quin estat se troba i se terreny cremat. L'incendi de la vall oficialment no està extingit. Que no veig en flama, que no hi hagi foc actiu, no vol dir que no estigui extingit. I no està extingit per una simple raó. Encara hi ha punts que poden estar a una temperatura òptima per a que a la mínima brisa o vent el foc reviscoli. Lo que se diu punts calents. Evidentment, l'incendi no augmenta ni de perímetre ni de superfície cremada. Quan està controlat és quan ja no augmenta el perímetre. Ja el tenim, diguem-ne, confinat dins de l'àrea cremada i no crema vegetació verda. I un mes després, com és que no està extingit? Perquè aquest risc encara existeix. Per tant, torne a incidir en la recomanació. No pugeu a la muntanya. I ho dic així, de manera vehement, i subjecte, verbi, predicat. No pugeu a la muntanya. No és recomanable encara. Perquè, a més a més, s'ajunta un perill. I és que ara en els temporals, se suposen els temporals d'octubre-novembre, i sense temporals, en aquestes ventades de ponent d'estos últims dies, els arbres morts poden tombar, bloquejar els camins, bloquejar, per tant, el pas del teu vehicle, o senzillament caure damunt de tu. Doncs, sí, no hi ha flama, no me puc cremar. Bé, això és relatiu, te pots cremar o no, però pots patir un accident. Una solcida d'un terraplè que per falta de fixació de les arrels dels arbres i de la vegetació ixe terraplè està solt i fàcilment te pot caure una roca al damunt, és un terreny ara perillós perquè està completament despullat de vegetació que el fixe.
1: Per tant, ara que parlaves d'això, disculpa, Gabriel, sí, el tema de que han aparegut allò molts bancals, moltes bancalades, me comentaves sí, abans de que tinguérem esta xerreta aixina de forma un poc privada o particular, que potser això ben aprofitat es podria valdre de algo, no?
2: Sí, mira, jo recordo quan era més xiquet, mon pare, fent ús de la memòria històrica, ell dia, quan ell era xiquet, i estic parlant dels primers anys de postguerra, ell dia que la muntanya estava, les muntanyes completament abancalades, traien tros de qualsevol raconet, senzillament per plantar, bàsicament secà, no? Olivera, garrofera i ameler, sí, que és la tríada del secà mediterrani. I estava tot, i els margens, els ribassos, estaven ben cuidaets. Ara en l'incendi, haureu vist sobretot imatges aèries, o bé obtingudes per helicòpter, per drons, en què aquests bancals que estaven ocults, bancals abandonats,
1: sí, sí, sí,
2: des de fa dècades, i que estaven ocults per la vegetació, ara són visibles. Cal, des del meu punt de vista, puc estar equivocat o no, se pot matisar la meva afirmació o no, cal mantindre aquests bancals, perquè aquests bancals asseguren el manteniment de substrat fèrtil per a que les espècies pioneres post-incendi puguen germinar, puguen rebrotar i mantinguen, com diria jo, un substrat, un estoc, diguem, de substrat fèrtil, senzillament en poder arrelar i créixer. Això ja ho tenim fet des de fa dècades. Jo, si cal, en alguns llocs, si cal, quan calga, reforçaria aixòs bancals, els mantindria, i quan siga possible, en aixòs bancals, si cal, reintroduir o reforçar les espècies vegetals de la comunitat mediterrània, no ho dubtaria. Però atenció, així sí que vull introduir un factor important. Més del 90% de les 9.000, crec que són 538 hectàrees que s'han cremat en l'incendi de la vall, pràcticament 9 de cada 10 hectàrees són privades. Són terreny privat. Pensem que la muntanya és de tots i no. La muntanya té propietaris. Les parcel·les, ja siguen de secà, ja siguen forestals, tenen propietaris. Els meus propietaris no saben ni on les tenen. Ni on les tenen. Però són de propietat privada. A on és la persona propietària la que decideix. Això també. I s'ha de comptar amb la seva opinió, la seva intervenció i la seva autorització. També ho he de dir. Terreny públic en el parc natural, les 31.000 hectàrees del parc natural de la Serra Espadà, el terreny públic no arriba ni al 10%. La resta és tot privat, absolutament tot. En aquests propietaris s'ha de comptar.
1: Quan s'ha de comptar, Gabriel, òbviament, al marge de tindre's informat, de què va fer-se, de què pensa fer-se, etcètera, fins quin punt arriba un poc la, entre comentes, l'obligació de obligar-los a col·laborar, que ells tinguin part d'intervenció d'iniciativa particular o privada. Sí. Com està muntat aquest tema?
2: Mira, jo puc entendre la part, ixa queixa prou general, és que no mos deixen fer res. Sí que te deixen, però puc entendre, si jo tinguera una parcel·la forestal, la quantitat de burocràcia per la qual he de passar. Des del meu punt de vista, fins i tot en alguns casos, no en general, pot ser excessiva. Però és que, mireu, la muntanya no és un supermercat on anem a agafar allò que volem i a casa. No, hem de fer les coses bé. Hi ha períodes òptims per a fer aquesta activitat o no. S'ha de fer un plantejament, s'ha de fer una planificació. Quin tipus d'intervenció en la massa forestal hem de fer? I la intervenció a què ha de respondre? Un sanejament fitosanitari, eliminació de part de l'estrat arbustiu per evitar propagacions, motivacions mil. Ha d'haver, evidentment, informes tècnics, supervisió de l'agent mediambiental corresponent. Però per això, perquè és una activitat més, i com tota activitat, posa per exemple la conducció del nostre vehicle, està regulada. D'acord? En ocasions els tràmits burocràtics avorrixen. Avorrixen tant que al final ho envies tot a pastar fang i te n'oblides. Però, recorde, llei de Mons de l'any 2003, aprovada en 2003, que està en vigor des de febrer de 2004, obliga als propietaris de parcel·les forestals, ja siguen privats, siguen públics, a la gestió i manteniment en condicions fitosanitàries òptimes de la seva parcel·la. En principi, si el propietari no pot, delega en l'administració corresponent, generalment autonòmica, per a que faça i sos treballs. Però, com apliquem la llei? Com us assegurem que la llei s'aplica? D'ahir, i sa impressió general que la muntanya està abandonada. Mireu, sí i no. Estèticament, pot ser que estiga abandonada. Malauradament, vos he de dir que l'estructura del bosc mediterrani és ixa. És una estructura caòtica. On? Si dividim en tres pisos, herbaci, arbustiu, arbrat, fins i tot, aquests tres nivells estan en contacte, com una finca que té ascensor. N'hi ha plantes arbustives, plantes herbàcies i n'hi ha plantes lianoides que, diguem, connecten el substrat amb la copa dels arbres. És que això està brut? No. Ixa és l'estructura tridimensional pròpia de la vegetació mediterrània. Brut és quan trobem un abocador il·legal en el terme. Electromèstics, runes, plàstics,
1: pneumàtics,
2: ahir podem dir que està brut. Però l'estructura natural de la vegetació no és brutícia. Senzillament s'ha de gestionar. I és la diferència. Quan trobem un abocador il·legal, s'ha de netejar. Quan trobem l'estructura tridimensional del bosc mediterrani, s'ha de gestionar.
1: Però no és tan gran ja el tema de lo que ha sigut... estem parlant des de l'inici del programa d'avui de l'incendi, sobretot de l'incendi, no?, que ara fa un mes s'ha produït en la Vall Gabriel. Però no és tan gran cosa d'estes. Una de les coses que a mi m'ha meravellat i a la gent que va escoltar també, com en quina precisió vosaltres és que pategeu la muntanya, és que enteneu d'això, és que esteu vigilant, és que informeu, com podeu saber en cada moment i en les condicions on la resta dels mortals ens fa justeix, però no ficar-nos més nerviós del compte, perquè veiem foc i ai, mare, què passarà i cap on anirà.
2: Sí.
1: Com sabeu, Gabriel, jo me meravello d'això de dir, pues arreglo les condicions i conforme està el dia i tal, la sort rodarà per així, en una hora el foc estarà per allí, arribarà i tal. Escolta tu, i se complís tal qual.
2: Sí, mira, te vaig a donar una pista. Quan se declara un CONAT, diguem-ne que o bé l'observatori forestal que l'ha detectat, si és un només i està propet, o bé els observatoris forestals del voltant que s'encarreguen de controlar el possible abans d'aixer CONAT, immediatament anem, generalment cada 10-15 minuts, enviant partes meteorològics. Interessa percentatge d'humitat relativa, temperatura i direcció del vent. Direcció i velocitat del vent. Això dona una pista molt bona de la possible evolució dels fronts, dels possibles fronts del foc a les unitats d'extinció. La possible evolució. I, de fet, fan, sobre el mapa de la superfície cremada, fan projeccions de possibles evolucions del foc i llocs, el que se diu d'ancoratge, que tinguen la seva via d'escapatòria per a poder frenar el foc segons evolucione cap a un lloc, cap a un altre, cap a una embria, cap a una solana. En tot aquest conjunt de dades meteorològiques i l'observació dels observatoris, valga la redundància, des del PMA, el lloc de comandament avançat, tenen una informació, i evidentment des d'helicòpters i avions, valuosíssima per pronosticar amb un cert percentatge de seguretat l'abans del foc, és a dir, la direcció, l'orientació i la velocitat. Per això, quan s'esperen, per exemple, recuperacions d'humitat relativa nocturnes, sempre els mitjans d'extinció respiren. A major nivell d'humitat i d'hidratació, la propagació del foc és relativament més lenta. Les variacions sobtades de vent són les preocupants. Quan el vent és molt variable, perquè la llengua de foc va... o les llengües de foc van cada una, tiren per on, campen per on poden, o per on volen. Això és el que va passar durant uns quants dies a l'incendi de Begís. El vent era tan variable que anava d'ací cap allà, de 9.000 i pico hectàrees, de fet, quasi 20.000. En este d'Espadà, no tant. Ja t'he dit, però el problema, sobretot, són els factors meteorològics. Hi ha una cosa que vull apuntar, també. La major incidència d'ignicions produïdes per llamps. S'estan fent ara estudis d'atribució per si l'augment de tronades amb aparell elèctric estiguera relacionat amb alguns factors relacionats amb l'escalfament de l'atmosfera, el famós canvi climàtic. És a dir, a major quantitat de calor acumulada a l'atmosfera es produeix major quantitat d'aparell elèctric en les tronades. S'està observant i tot apunta a que és possible, de moment, atribuir una major temperatura de l'atmosfera a major quantitat de llamps, impacte de llamps en terra.
1: Ara que parlaves de calor i de calor acumulat, Gabriel, perquè clar, sí, ara estàvem parlant de l'incendi, però jo recordo que de normal, ja quan arriba a final d'agost, principi de setembre, i en la mirada posada en la tardor, ja comencem a veure pues, com pot evolucionar això, com ha estat l'estiu, la temperatura de la mar, si s'ha calfat, si no hi parlàvem, perquè clar, així sembla que ara, malauradament dic, en estiu tindre la preocupació dels incendis, en la tardor, de les tanes que se diu ara, la gota freda,
2: sí,
1: i portem temps que no parlem de la temperatura a la que està enguany la Mediterrània.
2: Sí, a veure, sí que és veritat que en l'illa de Sa Dragonera, això crec que està al sud-oest de Mallorca, s'han arribat a registrar 33 graus. La boia del Golf de València crec que ha arribat a un màxim, no sé si de 28 o 29. Me vallen un poc les xifres, però de tota manera és una temperatura molt alta. Jo, de fet, així en el Cafè Ecològic he parlat moltes voltes de la tropicalització de la mar Mediterrània. I aquesta tropicalització va acompanyada de bioindicadors, espècies de crustacis, de peixos i d'algues pròpies de mars tropicals, estan ja apareixent, i no únicament apareixent, sinó completant el seu cicle biològic sense cap tipus de problema a la Mediterrània. Entren per l'estret de Gibraltar i pel canal de Suez. Troben un mar a una temperatura molt semblant als seus mars d'origen i cap problema per instal·lar-s'hi, per reproduir-se i per augmentar la seva àrea de distribució. Cap problema. La mar Mediterrània està evolucionant cap a una mar tropical. Què suposa això? Suposa que quan se despengen danes, és a dir, masses d'aire fred del front polar, baixen a latituds paral·lel 40, sempre ho diré, que és més o menys on està la península Ibèrica, se troben amb una massa d'aigua excessivament calenta, amb un percentatge d'evaporació enorme, i se produeixen pluges torrencials com les del 29 d'octubre del 24. 200, 300 litres per metre quadrat en qüestió possiblement de 48 hores. Pues pràcticament el que plou en un any concentrat en dos o tres dies. I és per això, a major energia calorífica, major capacitat de l'atmosfera d'absorbir humitat. I la humitat, la vapor d'aigua, ha de caure. Quan cau? Quan entra en contacte en una massa freda, d'aire fred. Però cau de manera torrencial.
1: Ara estem parlant de l'incendi, però jo recordo que abans de que es produïra l'incendi del 25 de juliol, la gent estava preocupada per totes les temperatures que feia, per tot l'escalfament. Recordo que en aquell moment el tema era, ui, però quan continua agost aixina i tal, ja veurem quina tardor anem a tindre. Òbviament, després va venir l'incendi, molt va canviar les coses. Per cert, parlant de l'incendi, a veure si és possible després. No garanteix el resultat, però crec que sí. A veure si després, en l'enllaç del podcast corresponent a este programa, al marge de que vostès vegin també la foto d'avui de Gabriel Abad, puguen punxar en un document, un PDF, que ha de tindre èxit. Gabriel, ahir s'arreplega què?
2: És un informe elaborat pel CEAM, el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, que, per a informació de tots, té la seva seu a Paterna, al Parc Tecnològic, i és un informe sobre l'impacte de l'incendi de la vall, i des del meu punt de vista un informe completíssim. Ha sigut publicat el dia 13 d'agost, està a l'abast del públic en general en la pàgina web del CEAM. El problema és que se necessita contrasenya, i jo t'he passat l'informe en obert en un PDF per si de cas se poguera penjar per a consulta pública, perquè això és una institució pública, és una fundació, però els informes que elabora són públics i estan a l'abast de qualsevol persona. Està titulat en castellà Informe sobre l'impacte de l'incendio forestal de la Vall d'Uixó 2026 pels investigadors Ayoza, Salesa i Vallejo, ja t'he dit, publicat el 13 d'agost, o sigui, fa dues setmanes tan apenes. Parla, pues això, introducció, objectius i metodologia, descripció de la zona cremada, unitats ambientals, descripció de la vegetació, severitat de l'incendi, risc d'erosió, capacitat de regeneració i vulnerabilitat ecològica, recomanacions, hi ha dos annexes, llista d'espècies. I resum d'informes sobre l'efecte dels temporals, el possible efecte de les danes que vindran, i un annex 3, identificació de zones preferents per actuacions de restauració postincendi. Ja dic, és un informe completíssim que si i se PDF en l'enllaç del Cafè Ecològic d'avui poguera estar disponible, recomane, com a recomanació bibliogràfica, recomane la seva lectura.
1: Pues esa seria seria i serà la recomanació bibliogràfica del programa d'avui del Cafè Ecològic del mes d'agost. Gabriel, consell final, i així sí que anem a tirar d'imaginació, perquè clar, dir, com si l'incendi de la vall no haver estat, és que ha estat, i com ho veiem això, si és que ha estat. Però bueno, imagina't, i ho saps de sobre, perquè ja són afortunadament anys és que portes col·laborant amb nosaltres, saps de sobre el que jo te preguntaria en les acaballes de l'agost o en el començament del setembre.
2: Ai, mare.
1: No només per el tema de les danes que bueno, sí. Que, clar, poden haver quan, pues no ho sabem en quina intensitat tampoc, però al marge d'això sí que eren unes dates que se prestava i que venia també la gent ja de vacances i així, a més, pues per el terme i ara pegué esta passejadeta i tal, i jo sempre saps que te demanava quins consells podries donar per a que, clar, és que ha passat l'incendi, per tant, tinc en compte, ho pregunto això, i com me contestes tu a mi?
2: Mira, el catedrático de geografía Jorge Olcina diu: este año toca una vigilancia constante y extrema de la atmósfera, porque se ha acumulado mucho calor. Hem de mirar en un ull al cel i en un ull a terra. I ho dic perquè s'estan donant les condicions per a una bona dana o unes quantes danes, i això tindrà conseqüència. Jo torno a insistir sobre allò que he dit al principi. No acudiu a la zona cremada. No acudiu. Jo sé que n'hi ha gent que té casetes, i evidentment, si té allí animalets, lo que siga, òbviament s'ha d'acudir per un imperatiu inevitable. Però anar a bodinejar, a tafanejar, a veure com està això, a veure si rebrota el no sé què, de moment, no. En l'altre, en l'anterior Café Ecològic, parlava que això és una ferida que encara està oberta. Mireu si encara està oberta, que un mes després encara no se dona l'incendi per extingit. Hi ha el perill de solcides, hi ha el perill de caiguda d'arbres. Podeu posar en risc la vostra integritat física, fins i tot la vida, en un accident fortuït, inesperat, de que no passa mai res fins que passa. I s'ha cremat el 21% del terme municipal de la Vall. Per tant, prudència... I sobretot seguir les recomanacions de les autoritats. Quan ens deixen, quan hagi passat el temps prudencial per actuar de la manera que siga, ja ho farem, ja ens organitzarem de manera que puguem fer les coses bé sense produir un impacte del qual després ens tinguem que penedir. Jo ara diria que calma, molta calma, deixem que la part del terme que s'ha cremat, que és una cinquena part del terme, de moment se recupere soleta, que eixos bancals que retenen el substrat continuen retenint-lo, que van a ser de gran ajuda per a les possibles pluges torrencials que vindran ara a la tardor. Ànim, perquè el principi de setembre sabeu que serà caloroset també. Les temperatures al voltant dels 30 graus seran comuns esta primera quinzena de setembre.
1: Ja m'has donat el dia, Gaudet.
2: Això és la previsió. Tinguem en compte que des dels anys 80 fins ara l'estiu climatològic ja dura 5 setmanes més, 5 setmanes més, quasi més i mig més de calor del que teníem en els anys 80... I estem fins i tot arribant a uns extrems, a unes condicions atmosfèriques que ni els majors de la nostra família, i ho diré, mon tio Batiste té 97 o 98 anys, està a punt de fer el centenar. Mon tio Batiste me comentava: fill, un incendi com el que hem tingut, diu, no l'ha conegut en la vida. Una salutació, tio, si m'estàs escoltant. No l'ha conegut en la vida, fill. Però per això mateix que em comentava mon pare, estava tot abancalat. Els aprofitaments forestals eren intensos i molt intensius. Clar, s'ha anat abandonant i s'assecar, que no és rendible econòmicament, el bosc, la massa forestal ha anat recuperant el seu lloc, la seva extensió natural, i els bancals s'han ocultat, i ara, entre moltes cometes, gràcies a l'incendi, han tornat a aparèixer, i caldria aprofitar la seva ajuda a l'hora de retindre aquest substrat tan necessari per a la tan desitjada recuperació.
1: Moltes gràcies, Gabriel, per aquest programa en l'agost i també per el de juliol, que me consta, i suposa que tu també, que va ser molt, molt celebrat per la gent, van aportar moltíssima informació, i és un d'aquests programes que no descartes que puguem escoltar en Nadal, en aquests resums que fem de l'any, perquè història, per història ha sigut l'incendi, i història ha sigut també aquest programa que vas fer en juliol. Mil gràcies, que acabes molt bé el mes d'agost, i ens tornem així a veure i a escoltar. Un abraç ben gran.
2: A tu, Vicent. Gràcies.
3: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 8 de setembre del 2026. Com sempre i totes les setmanes, tenim el nostre programa d'agricultura, matèria prima, en Eduardo Arín. Parlamos, pues, de qualsevol tema d'agricultura de la Comunitat Valenciana i més en concretament de la nostra zona, de la comarca del Baix Maestrat.
1: ¿Necesitas lavar tu coche? En Benior lo lavamos sin tocarlo, con el sistema automático Laser Wash, con agua a alta presión y sin peligro de que se raye. Y con funciones únicas, el lavado de bajos y laterales, la cascada superbrillo y el secado intensivo. En definitiva, un lavado con un acabado perfecto, que además es rápido, fácil y cómodo. Y también puedes pagar con tarjeta sin bajar del vehículo. Estamos en el polígono industrial de Benicarlo y abrimos las 24 horas. Beniort, somos cooperativa, somos futuro.
2: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarlo queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarlo creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
3: 964 47 48 21.
2: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
0: La nit més esperada de l'esport i la festa arriba a la nostra costa. Aquest dissabte, 12 de setembre, a les 9 de la nit, viu el 10K i el 5K nocturn de Vinaròs. Prepara't per a gaudir d'un circuit urbà ràpid i bonic amb vistes directes a la mar Mediterrània. Amb eixida i arribada al passeig Fora Fora, zona d'aparcament habilitada just al costat perquè vinguis sense complicacions i en creuar la meta, una fantàstica postmeta amb beguda, música i el millor ambient per a celebrar el teu esforç. Si tan sols vols volar en els 10 quilòmetres, com si preferissis gaudir del 5K corrent o caminant amb amics, aquesta nit és teua. Les places són limitades. Inscriu-te ja mateix en el web hj-crono.es. 10K i 5K nocturn de Vinaròs. Organitza Club Triatló Vinaròs amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs, CME i Diputació de Castelló.

0: Hola, bon dia. Estem així una setmana més al nostre programa d'agricultura. Estem una altra vegada en Eduardo, de l'Associació Valenciana d'Agricultura. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Gabriela.
0: De què mos vas a parlar avui?
1: Pues antes de començar, d'ací demanar un record a Cristian, que se recupere, que tot arribi el dia i espero voler per així un altre camí. I no res, ara pues, agraït-te tu, Gabriela, que m'acompanyes en este programa, que anem una mica explicant el que jo vaig veient en aquesta feina que tinc en l'Associació Valenciana de Llauradors, com tu dies, en el qual pues, me manejo per tota la província de Castelló i pues, el que vaig veient, pues, en vez d'escriure un llibre, pues, vinc així i conto pues, totes aquestes experiències que crec que són molt desconegudes, com són desconegudes per mi, i quan vas veient pues, totes aquestes professions que tenim a la província de Castelló, pues, són tan dignes i de tant d'esforç que val la pena pues, una, que vinguin a explicar-la a ells, i com avui que s'han ajuntat tots els astros i tots avui estan afaenats, pues una miqueta avui parlarem tu i jo, estarem així i explicarem una mica pues, totes les novetats que des de l'associació estem fent, perquè estem treballant molt en la província de Castelló i és digne també que la gent conega i puga pues, apuntar-se a les xarxes, cursos i les coses que des d'ABA estem encaminant a la província de Castelló.
0: Perfecte, pues, de què vols es començar a parlar?
1: Mira, començaré per l'últim que estem fent ara pròximament en un curs fitosanitari bàsic que, com el seu nom diu, bàsicament és per poder tindre tractaments fitosanitaris a la teua explotació o treballar per una empresa que agrícola, no? Estos cursos són necessaris perquè avui en dia són fonamentals a l'hora de poder acollir un lloc de feina, per lo qual hi ha una inquietud i en aquest moment s'està apuntant la gent. Jo comunicar avui que en Benicarló farem un curs fitosanitari bàsic que dure 5 dies, que serà des de l'1 de juny, el 2 de juny, el 3 de juny i el 4 de juny, de dilluns a dijous, de 3 a 8 de la tarda a la Càmera Agrària, com s'han fet sempre, i el dia 8 de juny és el dia de l'examen, un examen més o menys que és un resumen dels 4 dies, per tindre ja el carnet de manipulador de fitosanitaris. Això te val una per la teva, per poder accedir a comprar productes, que és fonamental, i després també te val per un lloc de feina i és el que me reclamava molta gent i han aconseguit que a Benicarló pues, tinguéssim este altre curs. Sabeu molt que estem fent molt de renovacions perquè els carnets estos duren 10 anys i els 10 anys se tenen que renovar, se té que un dia, una tarda se recorde una miqueta les bases perquè la gent vagi recordant que són productes que tens que tindre un cuidado especial, que són productes que també les normatives van canviant i el que fa 10 anys i ara no se pot fer, una miqueta tot va una mica restant productes fitosanitaris i també t'expliquen les coses noves que van sortint i per això cada 10 anys, però antes de renovar n'hi ha que trau-lo i ara estem traient nous per a nova gent que s'incorpore bé per a empreses o bé per a treballar a ell, ¿vale? Recordo en Benicarló de l'1 al 4 i el dia de l'examen diríem el dia de recordar tot el 8 de juny per les tardes i sobretot també volia dir per si algú se vol escriure diré un número telefònic perquè me puguen cridar a mi o buscar-me a la Càmera Agrària picar a l'Ajuntament i que es passen per la Càmera Agrària i allí també m'apuntaran els treballadors que hi ha allí, però bueno, si me volen dir a mi directament, el meu telèfon de contacte és el 620 el 33 66 15. Ho recordaré, ho tornaré a repetir per si algú no se l'ha pogut apuntar, però bueno, si alguna persona està interessada en fer este curs bàsic a Benicarló a principis de juny, el meu contacte és el 620 el 33 66 15. Seguiríem en altres cursillos o en altres xarles que també farem en, pues, pròximament en Vinaròs, en Benicarló i en el Baix Maestrat per dir alguna cosa. hi haurà pròximament un curs de poda d'aguacates o avocats, com se diu en valencià, de poda, que l'aguacate és un nou cultiu que està sorgint a la província de Castelló, que va en augment, s'estipula que augmentarà bastant, perquè les primeres temors que teníem d'àuia, de fred, de vent, pues estan la gent i està llevant esta por, esta temor, perquè veuen que els que estan plantats van bé. És un producte que té demanda, no és un producte que va barato i no té massa enemics, per lo qual l'enemic ara que jo li veig més és la poda, perquè n'hi ha que saber podar. Molts, és un arbre que agarra molta força, se fa molt gran i clar, pues la gent també veu que collir els aguacates a mà i collir les en una llança costa molt més i per ahí se te van molts de gastos, per lo qual pues és molt important a tots els que o no han plantat o pensen plantar-ne saber com se pot portar este arbre, que no és un taronger, és un, com recordo, és un aguacate, i els que ja el tenen i volen una miqueta a veure si ho fan bé o què podien fer millor, pues que sàpiguen que possiblement en este mes de maig a finals farem una xarra també de la planta i després anirem a una finca al qual la Mumus serà podar una miqueta dels seus arbres per dependre i que mos diguen com baixar l'altura, com donar-li, perquè l'aguacate treballa molt a les rames, a tot el que quede a mà, i hi ha que intentar que l'arbre sempre se quede així a rasteret, que no se'n vaiga, perquè ell té tendència a anar-se'n a buscar el cel i tens que intentar dominar-lo.
0: Perquè quant tarda en donar cultiu un arbre d'aguacate? Doncs
1: pues molt pronte. Molt pronte, perquè de fet els dos anys ja qui cull, i els tres anys ja estàs és bastant més, diria, ràpid que no un taronger. En això li guanya un any o dos, i en plena producció en quatre anys estan. De fet, en quatre anys hi ha vegades, si no has fet unes podes més o menys per baixar-lo d'altura, en 4 anys tens uns aguacates de 3 metres d'altura, o sigui que ja no arribes a les mans, o sigui que bueno, però sobre la prova d'error, sobre les experiències que ja tenim en Benicàssim, en Europesa, que és on hi ha més més o menys, i el marc de plantació també, és una xerra de les que jo sempre dic que més val saber antes de començar, saber ben bé com fer les coses bé, no? Que això t'ajudarà a fer menys gasto i a tindre més rendiment antes. Hi ha hagut gent que ha tingut que passar per on tu no tens que passar, ¿vale? Però bueno, les coses són com són, i el bo és que la gent que ha vist les experiències que se poden fer millor, pues que ens ajuden a los que anem detrás a fer les coses més correctament, per evitar, pues jo he vist finques de 2,5 metres quan pràcticament tens que anar 5 sobre un arbre, quasi. Pues imagina't este gasto que ara te pots evitar, i no deixar-los alt, perquè clar, és que fa molt de fruit i va molt bé de preu i no vull tallar, perquè si no colliré menys. Pues este collir menys un any es collir més després. Tens que fer com tota una balança i saber que quan podes, és veritat que talles fruits, talles quajats, però que si no els talles al final és pitjor, perquè l'aguacate necessita llum, necessita molta llum, i si tanta brossa se fa, pues al final només se treballa dalt de tot, per lo qual els tens que collir tots en llança, i després tens que fer una ferida més gran a l'arbre per baixar-lo d'altura. Però sí que serà la pregunta que m'hi dies, l'aguacate és generós en el tema de collir ràpidament. És cert que té un problema, que de fet també van fer un curso de cuajado, que té un problema que la seva floració va juntament en els cítrics, en les mandarines i en les taronges, i tots sabem que el taronger floreix molt, fa una flor molt oloreta, que és l'azahar, i l'abella l'encanta i necessita esta abella l'aguacate i se li va a la taronja, i pobreta necessita que algú vega. I entonces estan buscant hormones, cosetes naturals que faiguen que cuaje. I de fet és curiós perquè en Perú perquè cuaje l'aguacat tiren peix en terra. Claro, este peix se podrix i allò fa molta mosca. Allí hi ha un moscam, però la mosca va per allí volant i sense voler xoque contra les flors, perquè hi ha tantes que xoquen i cuajen. És una cosa natural, pues tras uns dies que allí no pots ni arrimar-te, s'ho suposa, però bueno, si cuajen los aguacates, pues ben val passar uns dies de olorassa per allí dins de peix podrit. Però bueno, és fundamental que l'aguacate, que té este problema, perquè florís molt. Tu ara has per les carreteres i dius que no, tot és flor, és un munt de flor, i d'ahir queda molt poc. Si quedara tot seria una burra, també t'ho dic, s'esgallarien els arbres. Però s'esporga molt, i és que li fa falta esta ajuda, perquè la flor de l'aguacate és molt compleja, és de matí macho i per la nit hembra. Imagina't, però no hi ha manera de trobar-se. Però igual té que anar algú de matí o algú per la tarda que siga compatible. Lo fique ben difícil per cuajar. I per això hi ha anys que, segons les circumstàncies, pues, hi ha més aguacates i hi ha menys. I desgraciadament, tots vol dir que hi ha aquelen perquè van molt bé de preu i la feina és la mateixa. Tindre un aguacatero ple d'aguacates que tinguin 4 i alts. Però bueno, és... Nadie dijo que iba a ser fácil.
0: Totalmente.
1: Así no es. Altres xerrades que farem per la província de Castelló. Esta vegada la fem en Altura, un poble que està a costa de Segorbe, i fem el mateix per una olivera, que també és curiós perquè molta gent no sap podar oliveres, i en això que aquí nosaltres som de zona d'oliveres. Però bueno, sempre va bé, pues, com avui en dia se poden, quines són les noves tècniques, com se té que podar una olivera, i és un cursillo que jo penso que no tardaré molt a portar un per ací. En un dia t'expliquen, pues, tot el format tècnic, diríem teòric, de la poda, i després se fan la visita a una finca i se poden en directe vas podant a oliveres. El món de l'olivera, pues, ha canviat molt de quan jo era jovenet a ara, i bueno, aquestes podes modernes sempre va bé, o podar oliveres en general, no? Que, pues, a Altura se faran dos dies, perquè que d'aquí vinic Carlo d'esta zona del Baix Maestrat hasta allà a Segorbe pegue una mica lluny, però bueno, ja intentarem portar-lo per ací i que la gent que li interessa té la finqueta i ho vulgui millorar la seva poda per tindre més olives, pues, estarem encantats de conèixer-los.
0: Perquè de quina manera ha canviat la poda d'abans a la poda d'ara?
1: Jo veig que s'estan fent les oliveres, però el que estic veient a viatjant, molt catxetes. Si vols collir l'oliva verda, necessites fer-la manual. Maquinetes o el que siga, però no pot estar molt alta, té que estar baix. I també s'està baixant tot a nivell de terra, per dir que tot se té que fer des de... No una olivera alta, pegant-li canyaes perquè caiguen les olives en terra, allò que es feia antes, i plegar les emborrasses. Això ja no s'està fent, s'està baixant molt. Veus oliveres totes espenjollades per avall, les mires, estan totes... Se deixa menys fusta, saber que les oliveres ja velles, la fusta, pues, no dona olives. La fusta el que fa és menjar, i tu el que vols són olives, per lo qual s'està llevant molta, molta fusta, molta madera, i s'està deixant més rama, i intenten... Desolego, los que... És un dels problemes que jo me diuen més la gent d'empresaris és el tema de la poda, de tot lo que hi ha, de tarongers, la poda de vinya, la poda d'oliveres, d'aguacates, d'amelers, tot... La poda és fonamental perquè te dona la collita d'enguany i de l'any que ve. Tallar rames, que és el que se diu que hi ha molts ara, que vagin i tallar rames i no mira res, te fas malbé l'arbre i la campanya de l'any que ve. Per lo qual és una professió que el que la maneja bé, hi ha molt poca gent, i hi ha molts professionals, pocs professionals en poda. La gent que havia s'anava fent gran i se n'ha anat i no hi ha hagut un canvi regional de podadors. I és un de les... Jo crec que és un de les feines que hi vulgui dedicar-se, té la feina assegurat perquè va molt buscar, molt buscar, perquè hi ha molts arbres a podar i la rentabilitat té que ser màxima. I gent bona que sàpiga perfectament el que té que fer no abunden. I els que hi ha van saturats de feina, perquè no donen més, la persona no dona més, pot tindre una bona colla i donar-se pressa, però hi ha molta feina, perquè hi ha molts arbres a la província de Castelló. I comentaria pues, també pues, en el tema cursillos farem diverses renovacions de fitosanitaris, si hi ha algú que necessite renovar-lo perquè se li ha oblidat o perquè ho té caducat i necessite ja. I esta setmana que ve, el dia 6, fem una renovació de fitosanitaris a Portell de Morella, que sí, és cert que està lluny d'ací, però és una tarda, vas, te'l traus i tornes i estàs i el tens, i d'ací pues, el que vull anar el dimecres de matí, això sí que serà, és de 3 de 8 del matí a les 3 de la tarda. A Portell de Morella se pot anar i apuntar-se allí mateix el mateix dia, que igual te'l faran. I també fem el mateix el dissabte 9, que és a venir de Sant Gregori, però a Montant no és el dissabte, i també de matí també se pot fer una renovació. Està fet per la gent d'aquella zona, però com sempre dic, si a algú li fa molta falta, total són 6 hores, a casa del cotxe vas, te'l traus i torres i el tens. I ja t'has llevat este problema que t'agobia. També en farem un acte de renovació el 27 de maig, que és dimecres. Este se fa una mica més a prop, ahir als diversos. I també te podries esperar a la tarda, si treballes de matí pots anar a partir de les 3 fins a les 9, i el mateix que dia antes pots anar el dia 27 allí als diversos a la cooperativa i t'apuntes allí i te'l traus i el t'has renovat, i estos són els que tenim previstos en este mes de maig. A part jo comentaria de que ara pues, ja estem en el final de les ajudes de la PAC, que s'està tramitant una pròrroga de 15 dies, suposo que moltíssima gent que ens escolta ja les tindrà tramitades, estan acabant les últimes cosetes que fan falta, els últims matisos per demanar l'ajuda, i una vegada acabaran el 15 de maig, el dia Sant Isidro, més o menys acabaran el 15 acabaran les ajudes de la PAC, estem esperant a que sortiguin les noves ajudes, diríem, més importants, que s'esperen des de fa 3 anys, que són les ajudes al plan de millora de l'empresa o modernitat, que se diuen, i també sortiran també més o menys al mateix temps les ajudes del plan Renove, que se diu que és renovar una maquinera vella per un tractor vell de 15 anys per un nou, o qualsevol altre apero vell d'esta edat, d'uns 15 anys, per un altre nou. I ahí tens una ajuda, pues, fins al 40% crec que és d'ajuda. Però sí que és cert que l'ajuda més important seran les de la modernitat, no? Ahí entra pràcticament tot el que una empresa necessite, inclús comprar terra, fer valles, comprar tractor, remol, maquinària necessària, com un canyó, pansobatà, un atomitzador en cas de tarongers, tot el que signifique millorar i modernitzar l'empresa perquè sigui més rentable. Aquestes ajudes solen ser més importants, poden arribar a 140.000 euros i són les que molta gent està esperant per que la seva empresa, el que se dediqui, pues, tindré pues, canviar els goteos, en fi, és que hi ha tantes coses que quan comences després es anar renovant que és fonamental tindre aquestes ajudes. Jo sempre comento que el sector primari no podem ficar el preu als nostres productes perquè és un producte que va a mercat i és el mercat de l'oferta de demanda el que ens imposa el preu, i nosaltres no podem repercutir quasi mai, pues si puja la guano, si puja el gasoil, si puja la mà d'obra, tot el que ens puja tu ho has d'assumir i després esperar a que el mercat pues, d'una manera siga generós, que no sol ser mai, perquè no viu de sentiments, i tu has d'intentar pues, veure de quina manera compensar aquestes apujades, pues, segurament pues, en productes que fies no fene, i buscar els que són més rentables, que és el que moltes vegades està passant ara en la carxofa, que és el producte que la gent veu que és més fijo, és més noble a l'hora dels preus, que veus que te pots fiar més i no és tanta loteria com puga ser fer altres productes que en el moment que vindes a collir, perquè tu pensa que sempre que fas una cosa la penses, la fas, el preu serà d'ací 4 o 5 mesos i tot canvia en aquestes fetges, i pot passar de tot, pot fer més calor, pot fer més fred, pot ploure, pot fer vent, i això fa que, pues, que tot matemàticament no siga. I el que te diria, al tindre que repercutir tots aquestes pujades o tots aquests gastos que te van sorgint, pues bo és quan surten ajudes a agarrar-les, perquè és de la manera que l'Estat o diríem les administracions compensen una mica el no poder tu repercutir en el preu, perquè si tu fiques el preu i està fora de mercat no el vendràs i tindràs que tirar, i serà pitjor el remei que l'enfermetat, i per lo menos acollir-te a aquestes ajudes que ojalà fueren més, i que la Comunitat Valenciana desgraciadament en este tema d'ajudes no estem ben valorats a nivell estatal, que dona, quan més te vas enterant més ràbia dona, que veus que altres províncies espanyoles, per exemple una que jo sé, Andalusia, pues pràcticament tot el que demanen ho tenen, i així pues, tenen que mirar els punts, tenen que mirar no sé què, i així pues, com no hi ha per tots, pues, s'intenta fer un cribat, no? Però no hi ha dret, no hi ha dret, i jo penso que tindrien que tindre les mateixes oportunitats pues, altres comunitats de l'Estat espanyol com els valencians. Però bé, bueno, és el camp de futbol que tenim per jugar, són les regles que hi ha, i d'ahir el pues, que hi ha, jo d'exercici que recomano el que puga, al que els tècnics li diuen que no pot demanar, pues que no siga tonto i que ho agarre i que modernitzi la finca, perquè és fundamental, no? Modernitzar, perquè el sector este primari necessite pues, que siga rentable. No n'hi ha altra, serà bonico, serà menys bonico, però tu necessites tindre que pagar el que compres, i necessites menjar, i necessites criar els fills, i necessites tindre les comoditats que tenen els altres. Per la qual cosa, modernitzar l'empresa perquè siga més rentable és fundamental. I ja sabem que el que no se modernitza, poquet a poquet va caent i acaba desapareixent. I des d'ací pues, animo pues, a tot el món, ja saben on estem, us deia, que nosaltres tramitem totes aquestes ajudes, i esperant pues, que siguin generosos, que tinguéssim tots els que demanen, que tinguin sort, que l'aproven, i que aquest tractor que tanta falta fa, o aquest atomitzador que surti nou i que banyi millor els tarongers, pues, que se puguen fer en ells i que les surti molt més econòmic, perquè estem parlant de diners, vale? I dit això, comentar una miqueta pues, que ara pues, en tot el tema del vacú, de la ganaderia, estan tots molt, molt nerviosos. Este dia vaig estar en Ares, vaig estar parlant amb els ganaders. El tema de la dermatosis els té assustats, els té... El no poder vacunar les seues vaques pues, crea una incertidumbre, una ansietat, perquè com arriba a vindre este mal, ja sabeu que és de sacrificar la ganaderia sencera, això és un drama, i no entenen com no els deixen vacunar per lo menos les mares, perquè la vacuna per lo menos protegeix a les vaques que tenen que viure en ells 10 o 11 anys per tindre els terneros per després vendre-los. Així que estan tots resant perquè la enfermedad està no s'estan baixant les mesures de seguretat, s'ha vacunat tota la part nord d'Espanya, alguna Lleida, Girona, Saragossa, Huesca, Navarra, y pero bueno, no ha hecho un perímetro que nosotros somos los siguientes ahí, y ahí estem, esperant a que no nos vinga cap mosquit y que no vinga una vaca contagiada per así, en fin, es y claro, los ganaderos veuen que están pasando ternerets de França per a Espanya, perquè falten terneros pa engorde, y bueno, eso te fa un ai, que no, porque es que se te va tot a l'aire, es que yo os entenc y no tinc vaques, imagina't, es que tenen les vaques com estan, i podien vacunar-les i llevar-se el susto de damunt, però se veu que no n'hi han, i a més que només se deixa vacunar des d'Europa a la zona pròxima als focos, i nosaltres no estem, però sí que és cert que passen d'aquell foco, passen per ací els camionets. Este tema, a part, pues, més o menys el ternero de moment està bé, el preu està alt, o sigui que hi ha poques mares, per la qual també és veritat que hi ha poca cara a la venda, la cara està alta, també hi ha menys consum, fa que el preu s'ha quedat ahí estable, i si no fos per la dermatosi, pues esta vida pues seria una mica més còmoda. Ells ja tenen altres problemes com sanejament de tots els animals per la tuberculosi, que és una cosa per seguretat per ells, i en fi, no estan assimilant que els animals sofrixen quan se fan aquestes proves, però és necessari no tindre tuberculosi en les vaques. I en el tema este, un dels problemes que s'està sortint ara, que ja vaig sentir-lo des del primer dia que vaig pujar per amunt, és el tema del buitre, que n'hi ha massa i no n'hi ha menjar per tants, i s'estan tirant a possibles partos de vaques i corderes d'ovelles en extensiu, que per lo que siga la vaca s'ha caure en terra, ells la veuen com si estaria morta i se tiren i la maten, i maten el ternero, maten la vaca, i això pues, també fa que és un problema que l'excessiu quantitat de buitres que hi ha per la zona pues, fa que este problema s'agrandi tant en vacú com en ovella, no? Que són els que estan extensiu, que normalment va una mica pel seu compte, i els buitres pues, van voltant i van mirant. Este tema ja s'ha comunicat diverses vegades a l'administració, i esperem pues, que se vagi reduint se les doni menjar perquè vinguin, però el que estem fent és alimentar un animal que normalment venia per limpiar els animals morts que se quedaven per la muntanya, però que en aquest moment ha passat d'ahir a ser un problema per als que estan vius, o en un moment de dificultat que té l'animal, que sol ser al parc, pues que siga un perill i tens que estar molt, molt pendent. En el tema de les ovelles, de moment ara estan, és increïble, perquè no va poder vindre ningú a l'estermorzar que vaig fer ahir dalt, perquè la naturalesa és sàvia i totes les ovelles estan criant ara, perquè deuen saber que l'ovella gesta el corderet en 5 mesos. Estem a maig, això vol dir que tenen els corderets quan hi ha menjar. Ells ja saben que a maig hi ha herba. I quasi totes les ovelles estan criant ara. I ara està ple de corderets i mares. Vas a un corral d'ovelles i veus un munt de corderets que acaben de néixer, que porten 2 dies, allí estan les ovelles ahí amamantant els animalets, i bueno, pues, és una cosa que m'he trobat, és veritat, ara és quan més herba hi ha, i és veritat perquè ha plogut i hi ha a muntó herba, que és molt necessari que les ovelles i les vaques vagin menjant aquesta herba perquè després no hi haguin incendis, però qual són soldats que van tots els dies, que no mos costen un duro, a limpiar els boscos. I això que és tan fàcil, que ho entenem tots, doncs hi ha molta gent que no ho entén. I així anar després va que se creme tot. Ja tota la herba se queda seca, després és una gasolinera. I tots els animalets que tots els dies estan per les muntanyes, i un de la zona de Castelló que més animalets van per les muntanyes són els porcs i el Baix Maestrat, ahir l'Alt Maestrat, són muntanyes que estan més o menys limpies, i de moment no sentim el perill, s'empenya perill, no? Perquè pot anar un loco i fer-li foc, però per naturalesa aquestes muntanyes nostres estan sanes i salves gràcies a que cada dia tenim molts soldats menjant herba per les muntanyes. Dit això, en altres ganaderia diria que el cerdo, la peça porcina, que va sortir, tu ja veu, allí a Barcelona, porta el jabalí, s'estan fent batudes, s'està intentant baixar la gran quantitat de jabalins que havien. Ja crec que inclús li ha anat bé a les administracions que vinguera la peça porcina, aunque no li anava bé a los granjeros, perquè ha sigut una manera de ficar-se les piles i anar una mica a baixar la quantitat de jabalins per accidents que havien, perquè els jabalins cruzen carreteres, no coneixen res, i si va una moto, pues és víctima. Els siniestros en seguros, i de fet, avui en dia ja els seguros asseguren per jabalí, o sigui que no és perquè n'hi ha dos, perquè si dos no ho faria. N'hi ha accidents, cada any hi ha moltes incidències, i això els que ho conten, els que no ho conten ni ho sabem, perquè hi ha gent que s'endurà un jabalí per davant i no dirà res a ningú. Però és veritat que hi ha molts partes ja en seguros. El tema de la peça porcina no s'està acabant, segueixen sortint nous jabalins infectats, és molt important que això s'acabi per donar seguretat a totes les granges. No estan les granges de cerdos com les de pollastres, els propietaris no deixen entrar ningú. Allí ells ja saben el que tenen i allí ells tenen una mesura de seguretat molt bé. Tenen les ajudes de bioseguretat necessàries per tindre la granja coberta i allí no entra cap animal de fora. Són en intensiu, perquè són granges intensives, i allí necessiten que no entre res, ningú, ni un amic, ningú. I jo ho sé perquè coneixo a ganaders que ni jo em deixen entrar, o sigui que jo me quedo a la porta, parlo amb ells, mirem quin problema tenen, què les puc ajudar, quina subvenció hi ha, el comentari de lo que és jo com a representant d'ABA per Castelló i ells, i pues, ens despedim i m'on anem. Jo, afortunadament, no n'hi ha hagut a cap granja, ni inclús en la zona, diríem, més de zero, diríem, que sí que és cert que allí les granges de cerdos no se van tenir que sacrificar sanos, però per la venda, per al mercat nacional, perquè no es volien els països de fora, però no s'ha sabut de cap granja que ha tingut cap peste porcina en la seva granja. Estan els jabalins, que a veure de quina manera aconseguim que no hi haga zero. De moment sigui sortint algunes, i vaig veient que la zona de seguretat se va fent més gran. Ja estan a Barcelona, van a començar a un poblet i ara ja estan bastant més avall. Sí que és cert que són positius d'un, dos, tres jabalins a la setmana. Bé, tots els que n'hi ha, pues, no són molts, però bueno, seria molt bo que s'acabara i tancarem també, perquè a partir de que se fa zero de jabalins en peça porcina, n'hi ha un any que estàs en quarantena i a l'any ja pots tornar a entrar a vendre a tot el món, pues, cerdos. És fundamental que este dia comenci quan antes, perquè quan acabarà això com faltarà un any encara. Però afortunadament el cerdo, o bé perquè les grans integradores han aconseguit que o fer menys cerdos a les granges o collir-los en menys pes, o sigui, replegar-los antes, fa que el preu del cerdo ha pujat i no està com estava, però per lo menos ja no està tan barat com va caure. Ara està un preu, diríem, intermig, i pareix que anirà pujant una miqueta. No anirà ràpid, però bueno, ja sabem que hasta que no estarà al 100% de peste porcina, tindrem que ballar este ball. En el tema dels pollastres, un dels problemes que tenen al sud de la Comunitat Valenciana és que ha sortit una enfermedad molt greu en diverses granges, que és el Newcastle, que té aquí de la granja sencera, no tens ni que matar-los tu, i a l'enfermetà els maten 3 dies, i estan preocupats perquè també va sortir una granja així, una granja allà, i és una enfermetat molt greu. En aquest tema jo estic mirant-lo sempre, així a Castelló no hi ha res, però bueno, tot és qüestió que aquesta enfermetat també desaparega pronte des de la província de València, no? I per canviar una miqueta i acabar avui, una miqueta en el que comentàvem, una mica la feina que estem fent, pues comentar una mica que s'està acabant les campanyes de cítrics, estan ja collint-se les valències, l'última varietat de taronja, i en mandarina pràcticament ja s'acaba tot. Els preus, pel que vaig sentint, les lanes últimes estan pagant sobre 40 cèntims a l'arbre, i les valències estan sobre 60 a l'arbre, no? Pues és un preu que el que passa en guany no hi ha hagut quilos i farà pues, que pues, bueno, una cosa per l'altra, te quedaran els mateixos en menys gastos en un preu més alt, però bueno, també aquest any esperem que per lo que jo veig per ahir pareix que bueno, hasta Sant Joan m'han dit que no se sap exactament com anirà el cuajat de tots els cítrics, però en les aguietes que estan caent, si no això ara que estem en l'època de pluges que estem ara així al principi de maig, no dure molt perquè la humitat no és molt bona pel cuajat, però bueno, jo estic bé en el sol, estic bé en aigua, una cosa per l'altra, de moment esperem que vaiga bé, que l'aigua sempre sol ser bona i que cuajen i que hi haga un any més quilos, i esperem que els preus també ens acompanyen. I en el tema de l'horta també estan al final ja de la campanya de la carxofa, és un final que no ha sigut massa bo, ha sigut, però en línia general jo diria que la campanya de la carxofa farà que l'any que ve la gent sigui escafent-ne, possiblement més i tot, perquè ha sigut una campanya bastant bona hasta l'època, diríem, del final, que sí que és cert que es va saturar, va vindre calor, però una mica anticipada, va avançar la producció molt en Múrcia, va baixar els preus i ja no han pogut remuntar, i s'ha quedat pues, una mica bloquejat el mercat d'indústria, i fa que pràcticament la campanya molts ja hauran tancat el rec, ja per no seguir, i les pluges estes se colliran les últimes carxofes i se donarà per acabar aquesta campanya i preparant ja pues, tot el que és la campanya de plantacions noves en el tema de ja, la carabassa, diríem violín o cacauera, totes les sandies que ja estan al tros, el mes primer en què pues, ja se comencen a veure fulla i ja tapen la terra, i com molt diem, ara s'estan plantant les últimes, que això va molt ràpid perquè aquestes agarren el dia llarg, la calor i l'aigua, i el meló corre molt a pressa, i pràcticament quasi al càncer els que estan plantades fa un mes i mig. Esperem que tota aquesta campanya que ve ara, tant la carabassa com la sandia, tinguin bon cojats i garen bona campanya per arrencar ja, perquè seran els preparaments del terreny de la campanya de la carxofa nova, que veurem pues, com se presenta, quines novetats té, si seguirà pues, els de ballaus híbrides dominant o seguirà la Tudela aguantant, seran cosetes que anirem veient sobre la marxa. I res més, esperant pues, el que diem al principi, totes les persones que vulguin apuntar-se a aquest cursillo de bàsic, recordar que l'1 de juny començarem a Benicarló aquests 4 dies que vinguin a Trausel, i no res, des d'ací tu Gabriela pues, has explicat una miqueta de lo que vaig veient en tota la província. Ara també m'he vingut al cap un flash de veure totes les oliveres blanques de flor. Estan en este moment tota la mostra que tenen, veurem què quede, però estem com l'aguacate. Si tot el que es veu se quede, hi haurà una collita que fa temps que no veiem, perquè portem uns anys que no acaben d'haver bones collites d'oliveres, d'oliva. I és necessari que vingui un any com antes, que hi haurà aquesta gent que vegués tot allí de cireres penjades allí. Mira, ara que diu la cirera, estan a la salsaella, ja estan de cireres roigetes. Hi han coses boniques, però veure una finca de cireres, totes les cireres roiges, és de lo més bonic que es pot veure avui en dia. Jo vaig passar a la salsaella I a la mateixa entrada del poble hi ha dos finques en unes cirerotes roges, de color roig lila que tenen, per això estan ja, suposo que estaran... Desgraciadament, sempre que hi ha cireres plou, és una desgràcia que ens acompanya fa anys, perquè és curiós que mala pata que té la cirera, perquè és curiós que sempre que estan les cireres bones té que fer tronades, tenia 4 o 5 trons per aquesta zona, i en fi, esperem que no hi hagi res més, siguin poder collir-les. És veritat que tenen tot el mes, la festa crec que de la cirera va a finals de maig, i, però bueno, és la primera fruta juntament amb els bríspols, però els bríspols així no estan, no hi ha finques, estan més bé pacallosa, que damunt tenen el níspero de denominació d'origen, no és de Callosa, però bueno, així no ha sigut un cultiu que tots han tingut a casa per menjar, però no ha sigut un cultiu que hagin volgut plantar. I les cireres, però és veritat que la salsadella és una referent a Castelló, hi ha més pobles, però tu quan dius salsadella saps que te ve al cap la cirera, i hi ha valents encara que allí estan treballant la cirera i l'estan venent, i en esta festa pràcticament ells venen quasi tota, perquè va molta gent a aquesta fira, i a més que l'estan fent molt bé. Jo a tots els que estan fent la festa de la cirera de la salsadella, des d'ací el meu aplauso, perquè han aconseguit un municipi que li fa falta tindré este nom reconegut, com pot ser Benicarló la carxofa i com pot ser Alcalà la tomaca de penjar, doncs ells tenen la seva cirera d'orgull per ells, no? I després, pues, en el tema, diríem, de la trufa, hi han acabat. Ara estan tots fent els nius nous per la campanya que ve. És una faena, perquè cada carrasca tenen que ficar-li espores d'una trufa que tenen guardar, perquè aquestes espores després siguin trufetes, ficar-li la turba, que fa que allò esponjoge una miqueta i que no se queden més a l'hora de vendre siguin més boniques. N'hi ha que fer 4 nius a cada carrasqueta que tens. Això és faena, perquè hi ha que fer el clot, rascar la trufa vella, ficar el fem, tapar i aixinar una tras altra. Tot país molt bonic des de fora, però la veritat que el món de la trufa n'hi ha que treballar molt antes, per després també treballar molt al recollir, perquè és un producte que tens que buscar baix la terra, per la qual d'ací vas ara quan voltes per dalt vas veient els sacs de turba apoyats a la carrasca, que se veu que han anat un dia van deixar els sacs, després van anar un dia a ficar els nius, a tapar-los, i pensar que això va, este niu que faran ara no ve per l'any que ve per l'altre. No és un any per l'altre, és un any per ací un altre, per la qual el que van fer l'any passat és el que enguany se suposa que sortirà. El que van fer l'any passat no van collir aquest any i colliran l'any que ve, vale? en diríem a partir d'octubre, novembre. El que fan enguany serà pues, per el 28 pràcticament, i bueno, estan, com hi ha moltes finques noves, pues estan tots treballant, i ara no és una cosa que anaves a buscar-ne, sinó ara hi ha que treballar-lo per després anar a buscar-ne. I el món de la trufa pues, serà un dels productes del Castelló en el qual més sentirem parlar en els pròxims anys, tant a l'hora de promocionar-lo, a l'hora de buscar-li que la gent lo conega, que sàpiga com cuinar-lo, i que la societat nostra que tenim Castelló, tota la província, de les 8 comarques que som, 5 tenen trufa, o sigui que pràcticament és el que en extensiu més n'hi ha, i també seria que possiblement siga l'hongo menys conegut, perquè nosaltres sabem que hi ha rovellons, setes, això ho sabem tots, que tots pugem a Fene, quan plou i fa calor i veuen que ja surt setembre i hi ha molta gent, ja hi ha rovellons, pues, a Cintorres, a la teva Morella, a la teva, cada un ja té el seu puesto, té el seu, i no ho diu a ningú, ja s'encarrega ell de que no s'entere ningú del seu huertecito privado, i fa que pues, la trufa és el gran desconegut i serà el gran monstru d'ací en els pròxims anys, perquè hi ha moltes finquetes que estan plantades des de dirien des del Palància, de l'Alto Palància, hasta Esports, passant per el Mijares, per l'Alcalatén, per l'Alt Maestrat i, com diria, per Esports. Inclús diria que el Baix Maestrat, que arribem hasta Castell de Cabres, igual també tenim una, la nostra xicoteta roglet de comarca del nord de la Comunitat Valenciana, el nostre roglet de trufa. Agraïm-te i agraïm-nos a tots i qualsevol cosa que vulgueu o necessiteu que vos ajudi des d'ací, sabeu que podeu comptar amb mi. Moltes gràcies per escoltar-me i hasta la setmana que ve.
0: Moltes gràcies per vindre.
2: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental a Zahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental a Zahara Vinaròs.
3: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de Valencia 28. Ven y compruébalo tú mismo.
4: 964 47 48 21.
3: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 8 de setembre del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies.
1: Així, a la ràdio, es comencem com sempre a Vinaròs, i és que aquest diumenge, dia 13, tindrà lloc les botigues al carrer. I d'això ens parla Maria Àngeles, la presidenta de l'Associació de Comerciants de Vinaròs.
2: Pues bueno, com sempre, una vegada més, el comerç de proximitat de la nostra ciutat i de l'Associació de Comerciants de Vinaròs, sortim de nou al carrer el diumenge 13 de setembre. Estarem des de la plaça parroquial, carrer Major, hasta la plaça del Mercat i una miqueta de travessia a Sapon. Eixe serà el recorregut dels nostres carpes i dels comerços de proximitat que sortiran per a ofertar, tancar la temporada de primavera-estiu i donar el pas ja a el que és la tardor i l'hivern. La campanya de botigues al carrer, que en este temps, perquè vam començar un any al setembre, hi ha més de 25 anys, o sigui que són més de 50 sortides, vull dir que l'esforç ha sigut molt continu i que el que s'intenta des de l'Associació de Comerciants és donar activitat per a que mostrar que la població de Vinaròs, dins de l'activitat de lo que és el comerç, continua estant viu i molt actiu.
1: I ahir per fin van començar les festes patronals de Peñíscola i bueno, d'això ens parla una mica el seu alcalde, Andrés Martínez. Ens parla de com són les festes, de com les viuen ells com a peñiscolans i de, bueno, algunes de les novetats d'enguany, com ho serà el jaleo, que li diuen, una barreja de gastronomia, música i, bueno, sobretot, diversió. Aquestes seran les paraules sobre les festes patronals de Peñíscola 2026 del seu alcalde, Andrés Martínez.
3: Bueno, les tratem de viure en intensitat, sobretot els dies importants, que són els dies 8 i 9, perquè celebrem un novenari i ja s'està celebrant des del dia 1 en honor a la Mare de Déu de l'Ermitana. Són els dos dies grans on els actes religiosos bàsicament són els que més motius i s'acompanyen en aquests actes els balls en la plaça per les tardes, i just aquest any hem volgut encara respaldar més a la festa i a lo que és les nostres tradicions, nombrant mantenidors de les festes al grup de danses de Peñíscola i a la dansa batalla Moros i Cristians, que són els dos grups, i junt amb la banda de música, que fan possible que la gent recordem d'on venim i mos plantem i diem que volem continuar en estem, donat que són centenars de xiquets que gràcies a ells van passant per la plaça, i també els dies dels jubilats mos ofereixen les danses al poble. O sigui, les festes per a nosaltres, a part de lo que és la festa en si.
1: I ens anem fins a Benicarló, i és que la Fundació Caixa Benicarló va celebrar el divendres l'acte de lliurament de la 30a edició de les beques a l'excel·lència acadèmica, una convocatòria molt especial que va tindre lloc per primera vegada a la Casa Belda, nova seu de la Fundació Caixa Benicarló. La novetat d'enguany és que les beques s'ampliaran a l'alumnat de cicles formatius de grau superior en el 2027. L'esdeveniment, que va comptar amb uns padrins de secció com són Blanca Ferrer i Àngel Alberic, es va embarcar en l'any en què la Fundació commemora el seu 25 aniversari i va convertir este immoble emblemàtic en l'escenari d'una de les iniciatives més consolidades de l'obra social de Caixa Benicarló. En aquesta 30a edició, la Fundació ha reconegut l'esforç, la constància i l'excel·lència acadèmica de 12 joves procedents de 3 centres educatius benicarlandos. Cada beca està dotada a 1.500 euros, amb una aportació global de 18.000 euros destinada a donar suport a l'alumnat i a les seues famílies en l'inici dels estudis universitaris. D'això ens parla una mica el director general de Caixa Benicarló, José Manuel Galán.
4: L'import absolut de la contribució de la Fundació Caixa Benicarló supera els 266.000 euros. Sé que són números, però són importants. Vam començar amb pessetes al curs escolar 96-97. Els alumnes de la primera edició ja tenen 48 anys. I a l'edició d'enguany, per instituts o col·legis de procedència, el resultat han sigut 9 del Ramon Cid, 1 del Coromines i 2 del Col·legi La Salle. Per universitats d'impartició, 4 van a la Universitat de València, 4 a la Universitat Politècnica de València, 3 a la Universitat Jaume I de Castelló i 1 a la Universitat de Vic. Variaet, per temàtiques, per universitats i per titulacions. Per a tots, l'elecció incorpora o comporta un canvi de ciutat, nous amics i motivació per experiències noves. Només un concepte, aprofiteu-ho. I és que ja m'acaba. Ara sí, si vos apropeu tots al futbol que hem tingut preparat, que tenim preparat al pati de columnes, per igual... Així, però... Mentre tant,

0: jardín de bodegas Besalduc Valls en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol. Todos los sábados de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
1: Sube la vibra, se siente distinto en San Mateo.
2: I ara passem a la província, i és que el grup de Compromís a la Diputació de Castelló reclama mesures urgents davant les dades de cancel·lacions quirúrgiques de l'Hospital Provincial, que situa en el centre castellonenc amb la taxa de suspensions més elevada de tots els hospitals públics valencians. Segons les dades oficials de la Conselleria de Sanitat recollides en la memòria sobre la situació socioeconòmica i laboral de 2025 del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, l'11% de les intervencions quirúrgiques comptabilitzades al provincial van ser cancel·lades, una proporció molt superior a la mitjana autonòmica situada en el 4,2%. D'això ens parla el portaveu de Compromís a la Diputació i membre del Consell del Provincial, David Guardiola.
3: L'Hospital Provincial de Castelló encapçala, malauradament, la taxa de cancel·lacions quirúrgiques de la Comunitat Valenciana i, de fet, amb un 11% més que duplica la mitjana valenciana, que està en el 4%. I les cancel·lacions suposen no només una gran ineficiència hospitalària, sinó un perjudici per al pacient i per a les seues famílies, a més de suposar un cost per la infrautilització dels quiròfans i dels professionals. Per això reclamem a la direcció de l'Hospital Provincial que analitzi les causes i que implementi un pla per revertir i millorar aquesta situació.
2: I passem a la comunitat, i és que des de la Unió Llauradora es mostra la seva preocupació per l'evolució de la baixa dels preus de l'oli d'oliva i adverteix que aquesta situació pot traslladar-se als productors valencians abans, fins i tot, que ja ha començat la pròxima temporada de campanya de recol·lecció, que en la comunitat valenciana no es generalitzarà fins a finals de setembre i, fonamentalment, durant els mesos posteriors. L'organització considera que l'evolució de les cotitzacions no sembla respondre únicament a la situació real d'oferta i demanda. En el conjunt estatal, la producció de la present campanya ha sigut al voltant d'un 9% inferior a l'anterior. La comercialització s'ha reduït un 2,6% i les existències finals són apenes un 6% superiors. No obstant això, el preu de l'oli d'oliva verge extra acumula una caiguda superior al 15% des de l'inici de la campanya i es troba molt per davall dels nivells registrats en les últimes campanyes. D'això ens parla el responsable del sector de l'oli de la Unió, Enric Simó.
4: Des del sector de l'oli de la Unió Llauradora i Ramadera estem preocupats per la tendència a la baixa de les cotitzacions de l'oli. No entenem que sense tindre ja foros definitius se produïsca aquesta baixada. Si a tot això li sumem les importacions i l'encariment del gasoll i els insumos, a més de la incertidumbre en com quedarà la nova PAC, ens trobem en un panorama de preus per davall de rentabilitat. En un context d'olivar valencià en zones desfavorides i en risc de despoblament, per tant, demanem a totes les administracions i a tots els agents de la cadena que actuen en responsabilitat. Defendre l'oli d'oliva no és només promocionar la seva qualitat, també és garantir el preu recibit pel productor i que li permetisca cobrir gastos i obtindre una renta digna.